0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
2: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
3: La mansión Blackwell. Un relato de Sam Gyesi. James y Cora llegan a New Providence. Su nuevo hogar tiene un misterioso pozo en mitad de un patio que les conecta con una parte oscura de sus vidas. La mansión Blackwell. Otro relato de La isla de los oyentes, del libro Patios, de los talleres de Ana Aro. Encuéntralo en Ser Podcast, radiomenorca.com y las principales plataformas de podcast del país.
4: Psicohistoria Viva. Entérate mejor de lo que pasó en la historia. Mejor que muchos libros. Ahora tienes a tu disposición el podcast Psicohistoria Viva. Una idea de Fernando Pérez Pacho y Jesús Méndez, en la que vas a redescubrir la historia del mundo a partir de los hechos y, sobre todo, de los perfiles personales y psicológicos de sus protagonistas. Nuevos episodios ya disponibles en radiomenorca.com. Psicohistoria Viva.
5: ¿La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre? Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
6: Celébralo por todo lo alto. La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
7: El gran músculo del tejido empresarial español, el 99,8%, son pequeñas y medianas compañías que crecen en un entorno digital con confianza, aunque no siempre con la vigilancia adecuada. Invertir en defensa digital y en que los empleados sepan identificar los ciberataques más frecuentes, suplantación de identidad a través de correos, SMS, llamada o enlaces, puede blindar un negocio y hacer que sea más sólido.
8: Seguridad Día a Día es un proyecto de Cadena Ser y El País en colaboración con Banco Santander.
0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
9: Y con Pepe Rubio. Hola, Pepe.
10: Hola, buenas.
9: Seis razones por las que este programa de seis horas ha merecido la pena.
10: Pues la primera razón es hoy las señales horarias de la SER a las 6 de la mañana fueron las campanas de la Puerta del Sol.
9: Muy buenos días, son las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, y les saludamos ahora mismo desde la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Aquí están sonando ahora mismo las campanas de este reloj que es...
11: Ostras, tú, la voz de cazallero manera. Tenía a las 6, ¿no?
10: Sí,
11: no me habéis dicho nada.
10: No, porque a las 6, yo creo que esa voz debe ser la de las 6.
11: Vale.
10: Sí.
11: Vale.
10: La verdad que mereció la pena estar ahí con los acampados. Y la segunda razón, escucharlos. Para eso volviste a las 8:30.
9: Está aquí conmigo, en mitad de estas tiendas de campaña, uno de los portavoces del sindicato de inquilinas, que es Fernando de los Santos. Fernando, buenos días.
12: Muy buenos días.
9: No ha salido a saludarles la presidenta Ayuso, ¿verdad? Este es su despacho, lo tenemos aquí a unos metros. Ella tiene las competencias en mi vivienda en la Comunidad de Madrid. No ha salido a saludarles.
12: Me temo que no. El otro día estuvimos también en su ático. Tampoco salió a saludarnos. Creo que no le gustamos demasiado. Creo que en general a los gobiernos a los que estamos señalando no le gusta que la gente se organice y reivindique sus derechos.
10: Bueno, y antes de que tú fueses a la acampada de Sol, se pasó por allí Manuel Javois, que nos dejó esta reflexión con aroma crúa San Mañanero. Tercera razón.
13: Que me encontré la agitación propia de gente harta que de repente encuentra una razón para dejar de estar harta. Y esa razón es organizarse, unirse. Me pareció muy hermoso que una mujer, me parece muy hermoso, que una mujer de 87 años consiga sacar a tantos veinteañeros a la calle. En fin, me parece que lo que está pasando en Sol ahora mismo, a estas horas, a todas las horas, si la política de vivienda no se revierte, no es tanto que haya gente muy enfadada, que eso es importante. Mari Carmen les ha hecho ver, a su triste manera, que están realmente cansados de estar enfadados.
10: Bueno, y mientras tú hacías músculo subiendo y bajando a Sol y a Gran Vía, pues también crecía el músculo informativo de la cadena SER. Y la cuarta razón por la que mereció la pena escuchar hoy por hoy es que la SER adelantó a las 8 las medidas del decreto que se está preparando y que tiene pendiente a todo el país.
14: Se incluyen medidas para prohibirles a los fondos buitre la compra especulativa de vivienda. Habrá medidas para compensar la locura del mercado del alquiler. Por un lado, se está negociando que haya bonificaciones fiscales para los inquilinos y, por otro lado, también se negocian bonificaciones fiscales para los caseros que bajen
10: el precio. Bueno, esto tiene que negociarse, tiene que salir, pero es el decreto donde todo el mundo mira. Y la quinta razón tiene nombre, Rigoberta, y dos apellidos, el de su madre, el de su padre, Menchú, y el de su madre, Tum. Hoy estaba en Bilbao entre los galardonados y galardonadas de los premios de la Fundación Fair Saturday y nos ha dejado este mensaje sobre el avance de la ultraderecha en Latinoamérica y el mundo.
15: Los gobiernos son como espumas, hacen un discurso perverso a veces, pero son temporadas, son como los hongos del humano que nace y se desaparece. Entonces yo creo mucho en los pueblos, creo en su cultura, en su idioma, en su identidad, en sus intercambios comerciales y también en el respeto a sí mismo, el respeto a su propia identidad y su propia dignidad.
10: Y la sexta razón la dedico a una oyente que nos escuchaba a tiempo parcial y a partir de mañana lo hará a jornada completa.
16: Hoy me he levantado pensando que es mi último día de trabajo. Madre mía, mi nombre es Flor. He trabajado de enfermera más de 41 años y ahora ya se terminó. Bueno, pues nada, ahora me toca descansar. Ánimo, enfermeras. Merece la pena. Es duro, pero merece la pena. Un beso para todos.
9: Qué bueno.
10: Y es un programa que ha sido tan bueno que merece terminarlo con un rugido de Beatriz de Vicente.
9: Es que nadie ruge como Bea.
10: No, eso no. Eso no es superable.
9: A ver, Felipe, ¿podemos volver a ponerlo? El rugido de Beatriz de Vicente. ¿Cómo ruge? A ver, Beatriz de Vicente.
10: Yo salgo más contento ya.
9: Hasta mañana, adiós.
17: Hoy por hoy, con Aymar Pretos.
18: A la cadena SER, Hoy por hoy Menorca, Lluís Soler.
19: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dilluns 28 de setembre de 2026 i encetem el nostre programa ja pensant en el 15 d'octubre. Poseu-vos al calendari aquesta data perquè a la tarda del 15 d'octubre, és un dijous, es celebra una nova edició del Foro Turisme i Sostenibilitat, el Foro Conversa. És una oportunitat i un temps en què moltes persones que hi entenen del món del turisme, del món de l'empresa, fan alguns comentaris i reflexions entorn a temes que són d'actualitat i enguany. Entre altres qüestions, un poc el gran tema, el que duim, és un poc imaginar-nos aquesta persona que doncs, té un període de vacacions i diu, me'n vaig a cercar un lloc allà on vulgui passar, doncs, no sé, uns dies, una setmana, dues setmanes amb la família de vacances. Per què escollir Menorca o no? Hem passat un 2026 allà on hi ha hagut temperatures sostenides de manera important de calorada pràcticament tots els dies i també totes les nits. Això implica per la majoria dels mortals que es fa difícil el poder pair tanta calor. L'aigua no estava fresca per refrescar-te, precisament, l'aigua ni tan sols del mar. La majoria de les vegades t'hi trobaves amb una aigua templada. Que pot estar bé si és un dia o dos, però tractant-se de tot l'estiu, això canvia la manera en què el turista escolleix altre destí o tal vegada altre moment de l'any allà on fer les seves vacances i com afectaria això el turisme aquí a Menorca. Això ho durem al nostre Foro Conversa, la quarta edició. Recordeu, 15 d'octubre, des d'un dijous, a la tarda estarem al Port Center, anem al Port de Mó, us anirem destripant tots els noms, els detalls del programa de mica en mica, però ja està dita, aquí la tenim. I amb aquestes el que fem és començar el nostre Hoy por Hoy Menorca. I ho fem amb la informació del temps que ens avança Jordi Urios, bona tarda.
20: Bona tarda. Avui cel en general ennuvolat a l'illa de Menorca i les temperatures màximes amb pocs canvis o en lleuger descens. Avui amb màximes de 29 graus a Ciutadella, 28 a Maó. Pel que fa al vent, bufarà de component est, en general entre fluix i moderat. Demà continuarà el cel ennuvolat a la primera meitat del dia, tendint a la tarda a predomini més del sol i del cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis o en lleuger descens al cas de les màximes, seran màximes de 30 graus a Ciutadella, 29 a Maó. Pel que fa a les mínimes, en general continuen les nits tropicals, amb mínimes que no baixaran dels 23 graus a Maó, 22 a Ciutadella. Pel que fa al vent, demà bufarà de component est, entre fluix i moderat, girant durant el matí a vent del sud i del sud-oest. És una informació d'AEMET.
21: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia. Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.
22: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza Dino a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
21: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants, més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any.
23: Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Aquest és el sumari del programa d'avui.
19: Avui volem, com sempre, xerrar de moltes coses. La tertúlia, perquè avui és dilluns, tenim tertúlia per obrir boca, reiarem un poc de quina Menorca volem pel futur. Vos en recordeu que vam fer ja alguna cosa semblant a la setmana passada, tot el respecte d'aquell article de l'economista Pere Pons? Doncs avui ho fem un poc gafant de les paraules, un poc també de desesperació, i així ens ho va confirmar el programa, d'en Jaume Verdaguer, qui fou el en el seu dia president de l'Ateneu de Mo, i que expressava que estava per fer un partit polític nou. No, almenys perquè faci el que no fan els actuals. Ell no té intenció, i així ens ho va dir, de fer un partit polític. El que vol és que algú s'hi posi un poc les piles en una sèrie de qüestions que veu, ens aboca a un futur incert i preocupant per el que fa referència a Menorca. Ho explicarem, ho darem, ho conversarem amb la gent de la tertúlia. Avui, és dilluns, tenim també el nostre espai que compartim amb el Cop Menorca, és el futur, els hi preocupa, el del Port de Mou, i aquí hem focalitzat, mai millor dit, hem posat el focus de les càmeres fotogràfiques de moltes persones que han participat com un d'un concurs. Allà en feien fotografies per intentar traslladar el que és el Port avui i reflexions de cara a què podem millorar el futur. També el que farem serà reiar amb el cirurgià Alessandro Tione, els espais que compartim amb Joana de Menorca. Avui reiarem de la tecnologia aplicada a la cirurgia, com van començar a fer-ho ja la setmana passada. També hem convidat a Sebastián Stiger. Sebastián Stiger és el responsable de màrqueting i vendes del grup Vestige. És un grup hoteler que aquí a Menorca ha vist com un d'ells, un dels seus hotels, ha rebut una distinció important. Una clau Michelin. Atenció, una clau Michelin no és una estrella Michelin, però déu-n'hi-do, quina importància té i quin pes i quina bona notícia per Vestige. Avui volem reiar amb ells i saber un poc com és aquest concepte hoteler que estan desenvolupant a Menorca. I després d'aquest bon consell arriba la nostra pàgina literària del dia. Reiem amb Marc Pellicer i dels Corsaris.
24: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
19: Pàgina literària, reiem de llibres, reiem però també d'història. Anem a saludar el nostre convidat Marc Pellicer, bon dia.
1: Bon dia.
19: Aquest proper dia 2 d'octubre, i això és ja aquesta mateixa setmana, tenim la possibilitat de veure la presentació a la Fundació, a la Biblioteca de la Fundació Rubió i Tudurí, del llibre Els Corsaris de Menorca. És, sens dubte, el gran tema que sempre t'acompanya.
1: Sí, sí, això és el meu tema estrella. Cada història d'on vaig ser el tema.
19: I per què?
1: A veure, sempre m'ha fascinat el món de la mar. I això que jo me mereix dins una barca, però trobar aventures de gent que era capaç d'embarcar-se dins un cementeri flotant, quasi bé, i lluitar, i no sé. Un tema que me fascina.
19: Els Corsaris de Menorca té, dins el propi títol del llibre, una franja temporal molt concreta, que és de 1778 fins al 1782, perquè aquests anys...
1: És l'època durada dels cors. A veure, els corsaris n'hi ha hagut sempre, des de l'època romana, o antes i tot, fins a quasi finals del segle XIX. Però mai trobarem una època en què hi hagi tant de corsaris junts menorquins en el mateix moment.
19: Recordem un moment com és possible que aparegués la figura del corsari menorquí. Què és el que va permetre això?
1: A veure, si ens centrem en aquesta època, de 1778 a 1782, es motiu a la guerra d'independència dels Estats Units, que enguany precisament és el tercer aniversari, no ho hem d'oblidar. Què passa? Que quan els Estats Units entren a la guerra, Anglaterra o la Gran Bretanya, amb ella Menorca, es veuen involucrats en el conflicte. Però quan el problema per als menorquins és quan hi entren els francesos i els espanyols, en tant que el camp de batalla passa a ser el Mediterrani. I aquí és quan la Gran Bretanya es veu obligada a donar patents d'acords per bloquejar o destruir el comerç dins del Mediterrani. Això seria un poc es contesta.
19: Els menorquins ja tenien uns antecedents en tema de navegació destacats i suposo que el que va ser el pas dels britànics en els anys anteriors també va ajudar.
1: Òbviament, a veure, els britànics van donar Port Franc a Menorca. Els britànics venen a Menorca en 1713 i fan una sèrie de reformes econòmiques en les quals permeten el Port Franc, o sigui, llibertat de comerç. Què passa? Que totes aquestes naus comerciants que es multipliquen durant l'època britànica, en cas d'haver guerra, es poden convertir en corsaris. D'aquí que el 1778, a conseqüència del bloqueig francès i espanyol a les costes menorquines, aquesta gran immensitat de naus mercants es converteixin de cop en naus de guerra, o sigui, corsaris.
19: Les històries que recull concretament aquest llibre són coses per les quals has hagut de documentar-te. Com ha estat un poc aquest procés? On es troba la informació de qui era qui o com eren els seus vaixells i el que va passar amb ells?
1: A veure, hi ha diferents tipus de documentació. Per una part, les fonts notarials, contractes, perquè no hem d'oblidar que al final és un negoci, són empreses. Això per una part. Després hi ha la part més bèl·lica, de batalles i de ports on van. Aquí és on dona importància en els diaris de bord o en els expedients de les viudes. I a la tercera, el que són les notícies dels diaris, que això també és important, perquè a vegades desapareix un barco i no saps on està, i amb una notícia dels diaris saps que l'ha capturat l'enemic. Combinant totes aquestes fonts, i algunes més, òbviament, pots crear aquesta història. Però això xerrant d'anys i anys de recerca. Te diria més de 14 o més de 15.
19: O sigui que podem dir que aquest llibre que presentes el dia 2 a la Biblioteca de la Fundació és la feina que has anat fent durant tot aquest període i que queda, diguem, condensada en aquest llibre.
1: Sí, sí, sí. De fet, el llibre és immens, són 630 pàgines, perquè no hem d'oblidar que són 94 naus. si cada un es de reconstruir la seva història, de fet, cada nau podria ser un llibre. Jo no només he reconstruït la història del barco en la seva navegació, sinó també la seva economia, els seus inversors, pèrdues i beneficis, tots els membres de la tripulació, i també t'explico com funciona el negoci, tot el que és la formació de l'empresa, el repartiment del botí, intendència, i així he reconstruït no només la història de les empreses, sinó l'aportació bèl·lica a la guerra d'independència dels Estats Units per part de Menorca.
19: Val a dir que la història sempre ens agrada molt, però és un negoci, ho has dit tu, per tant, derreiem molt d'aspectes de caire econòmic. Una qüestió en la qual me deman per què va acabar aquest període i de quina manera.
1: A veure, aquí hem de separar dues coses. La guerra es va perdre. La Gran Bretanya va perdre, no només va perdre les colònies dels Estats Units, sinó que va perdre la guerra contra Espanya, contra França i contra els independentistes. Ara bé, separam el que és la part de les banderes en la part econòmica. Els menorquins van perdre la guerra, però se van forrar econòmicament. Perquè en les guerres sempre hi ha qualcú que guanyi doblers. Els menorquins van passar a ser espanyols, en la guerra que la Gran Bretanya també va perdre Menorca, però això no lleva de que tots els empresaris que havien invertit en cors van guanyar grans quantitats de doblessos. De fet, els espanyols, un dels motius de que la conquesta de Menorca és precisament els corsaris menorquins.
19: Estem aprenent de la nostra pròpia història. Estem disfrutant i xalant, un poc recapitulant, gràcies a la feina que ha fet Marc Pellicer, i la tindrem a partir de que puguem anar a visitar la presentació que, recordem, es fa aquest mateix dia 2 d'octubre a les 8 del vespre a la Biblioteca de la Fundació Rubió. El llibre ja disponible, està a llibreries, es pot trobar també a Amazon?
1: Bueno, a veure, aquí és la gran paradoxa. Quan jo va sortir el llibre a juliol, vaig concretar una sèrie de presentacions a tots els pobles i se dona la casualitat que presentaré el llibre, però el llibre ja està esgotat. Vull dir, estic com empagueït i tot dir-ho. Serà quasi més una conferència per explicar les meues conclusions o la part de la investigació que una presentació pròpiament dita per temes comercials. O, bueno, donarem a conèixer el llibre perquè s'ho mereix.
19: I hi haurà una possible nova edició properament?
1: M'ho havia plantejat, però la cultura no és un bon negoci. I bueno, depèn de l'interès que vegi que pugui suscitar una segona edició. Però és un risc que tal vegada no sé si estic preparat per assumir.
19: El que no perdrem mai és el fet de que l'obra ja està i que és una bona obra, de la que tindrem molt el gust de poder compartir uns minuts amb el seu autor, amb en Marc Pellicer. Marc, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres el nostre programa i fins aviat.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo. Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
24: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
19: Son las 12:38.
3: por hoy, la crònica de l'actualitat.
19: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 28 de setembre amb Edu Zendan. Bon dia.
4: Bon dia, Lluís.
24: Hoy por hoy, Cadena SER.
19: La secció contenciosa administrativa número 4 del Tribunal d'Instància de Palma ha avalat el decret de batalia de l'Ajuntament de Ciutadella per aplicar les mesures cautelars i reobrir la plaça d'Esborn al trànsit rodat.
5: En una interlocutòria dictada aquest divendres, el jutjat ha desestimat l'oposició presentada pels recurrents i considera que el pla del consistori és ajustat a dret. La justícia conclou que la ubicació actual de les 5 terrasses autoritzades no impedeix la circulació dels vehicles tal com es feia abans de la peatonalització. A més, el jutjat avala també que les places d'estacionament passin a ser de lliure disposició i no regulades, ja que respon a una ordenança municipal aprovada prèviament. La resolució que condemna els recurrents a pagar les costes d'aquest incident encara es pot recórrer en apel·lació en un termini de 15 dies.
19: El Consell Insular ha iniciat les obres de reexcavació, restauració i consolidació del sector oest del poblat de la Llotec de Trabuco. Els treballs tenen un pressupost de 660.000 euros i permetran ampliar el coneixement arqueològic del jaciment, millorar la conservació i incorporar aquesta zona al circuit de visita.
5: La intervenció es centrarà en un espai que ja havia estat explotat parcialment pel Museu de Menorca durant els anys 80. L'àrea situada a prop de la zona esportina de Vintaufa conserva un talaiot amb passadís intern, un bastió de muralla i diverses estructures domèstiques. El projecte preveu la reexcavació de les cases 4 i 5 i l'estudi del talaiot i del bastió adossat. Paral·lelament, es consolidaran les estructures que presenten risc de despreniment o esfondrament per garantir-ne l'estabilitat i la prevenció. El president del Consell Nacional de Menorca, Adolfo Vilafranca, destaca que des de l'any 2023 l'Agència Menorca Talaiòtica haurà invertit més d'un milió d'euros en projectes d'excavació i investigació amb l'objectiu de reforçar la projecció internacional del patrimoni menorquí.
6: Fins ara duim invertits més d'un milió d'euros. Aquest és un dels projectes més importants i pensam que, bueno, que posem en valor també. És un dels mandats de la UNESCO, no? I recuperar, però també investigar i fer accessible els monuments talaiòtics. Aquesta part era una part que havia quedat menys visitable, precisament perquè era menys atractiva que les altres parts, i ara el que farem és incorporar aquesta part oest dins quan una vegada estigui recuperat, dins tot el cicle de circuit de visites del poblat de Trabuco.
19: Més per Menorca exigirà més doblers del govern autonòmic per a finançar la llei reserva de biosfera. Els econacionalistes volen el doble de diners.
5: Un anunciat del portaveu dels menorquinistes al Parlament, Josep Castells, ho ha fet aquest matí en la roda de premsa prèvia a la Junta de Portaveus. La raó és que ara es crea una ponència per modificar la llei de capitalitat de Palma perquè el govern aporti a l'Ajuntament 60 milions d'euros en lloc dels 30 que té signats ara. Castells recorda que hi ha llei de capitalitat per Palma, per Vila, i Menorca rep una compensació semblant per la reserva de biosfera. Modificar un d'aquests trenca l'equilibri actual. Josep Castells.
7: Per passar de donar-li 30 milions a Palma a donar-li 60, home, més per Menorca, què fa? Presenta una esmena i diu, ah, doncs a la reserva de la biosfera, en lloc de 4, li haurem de passar 8 milions d'euros. Perquè, si no, es desequilibra tot el sistema. Perquè penseu que aquest govern, amb un exercici de trilerisme, el que fa és agafar tots aquests doblers de la bossa de l'impost del turisme sostenible. Per tant, si es donen 60 milions a Palma, són 60 milions menys de turisme sostenible que arriben als altres destins, tant a Mallorca com a Menorca com a la part forana.
5: Castells també s'ha mostrat a l'expectativa del Consell de Ministres d'aquest dimarts i el decret llei sobre lloguers. El portaveu, de més, espera una postura ferma del govern central, ja que, de no ser així, es pregunta per què serveix un executiu anomenat progressista.
7: No, si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a la vivenda, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres, ja pot plegar i anar-se'n cap a casa. Perquè si un govern d'esquerres no és capaç de diferenciar-se de la dreta en la defensa d'aquest dret tan fonamental com és el dret a l'habitatge, no sé per què necessitem un govern d'esquerres realment. Per tant, tota l'expectativa posada en que demà en el Consell de Ministres en surti una solució valenta per protegir la gent que està en situació de vulnerabilitat.
5: Durant el ple d'aquest dimarts també es demanaran solucions perquè els estudiants illencs tinguin autobusos als mesos turístics i no es trobin que el sector vocacional els contracta tots, el sector vacacional, volem dir, els contracta tots i impedeix realitzar activitats extraescolars.
19: Andreu Cervera ha presentat la seva candidatura a les primàries de Més per Menorca per encapçalar la llista de la formació al Parlament de les Illes Balears. L'equip que el recolza s'ha integrat també per Emma Navarro i Víctor Ferrer i reivindica una Menorca amb habitatge per a residents i oportunitats per a la gent jove i uns serveis públics dignes.
5: Cervera explica que la candidatura neix amb l'objectiu de millorar la vida de la gent de Menorca i situa l'accés a l'habitatge i les oportunitats per als joves entre les seves principals prioritats. Segons defensa, vol que els joves puguin quedar-se a l'illa i fomentar-hi la seva feina, fent una família i desenvolupant un projecte de vida sòlid. Escoltem Andreu Cervera.
0: Ens presentem a les primàries perquè volem que Més per Menorca sigui l'opció política de tota aquella gent que vol un canvi polític a les eleccions de l'any que ve a Menorca i a les Illes Balears. Ho feim perquè volem una Menorca per viure, una Menorca en què ningú quedi sense casa, volem una Menorca que ofereixi oportunitats a la gent jove, volem uns serveis públics forts i volem poder viure en normalitat en la nostra llengua pròpia.
5: Cervera és graduat en Filosofia Política i Economia per les Universitats Pompeu Fabra, Carlos III i Autònoma de Madrid i té un postgrau en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori per la Universitat de les Illes Balears. Per la seva banda, Emma Navarro és llicenciada en Geografia per la Universitat de les Illes Balears i postgraduada en Planificació del Transport per les Universitats Politècnica de Catalunya i Pompeu Fabra. Finalment, Víctor Ferrer és graduat en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i postgrau en Comunicació Política i Electoral per la Universitat Autònoma de Barcelona.
19: L'illa de Lliatzeret Amó acollirà el proper 3 d'octubre el 5è Congrés de Persones amb Càncer i Famílies a les Illes Balears. Serà el primer cop que Menorca acull aquest esdeveniment.
5: L'acte començarà a les 10 del matí amb la inauguració del Congrés i la participació de les autoritats, com per exemple el president del Consell, Adolfo Vilafranca, i la consellera balear de Salut, Manuela García. El seguirà una conferència magistral a càrrec del catedràtic en Bioquímica i Biologia Molecular, Carlos López. Després hi haurà una taula rodona sobre la recerca per lluitar contra aquesta malaltia i una posterior on hi haurà pacients que es passaran les seves pròpies experiències ja de capvespre i una vegada havent dinat es faran diferents tallers, les conclusions dels quals es comentaran després. Rufi Lorente, portaveu de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Menorca, explica la importància d'acollir aquest esdeveniment.
4: Se tracta d'un espai de trobada, de posada comú, d'experiències, de circumstàncies, d'informació, d'actualitzar coneixements, i crec que estem molt contents de que es faci Menorca, perquè això vol dir que tenim un poder d'organització i de convocatòria que també s'assembla a Silla Gran, que és de Mallorca, i també perquè atracador a la gent d'aquí és molt important de cara a que no tinguem aquella excusa de dir «ai, això no arriba, jo això no ho sabia».
19: Recordin ja més informació a partir de les 12:15 a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
8: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
11: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
8: Este otoño, Menorca se disfruta de otra manera. Los últimos días de temporada llegan a Artiem Audax y Artiem Carlos con hasta un 20% de descuento. Vive nuestros Slow Days y disfruta del otoño a tu ritmo. Reserva con el código SLOWDAYS26 en artiemhotels.com. ¿Cansado de cargar garrafas? Uf. No cargues más botellas de plástico. No recicles más plástico y no te quedes sin agua. H2O Menorca, especialistas en equipos de osmosis en toda la isla. Disfruta de agua osmotizada pura, directa de tu grifo, con la máxima calidad y comodidad. Visítanos en h2omenorca.es. Tu empresa local de confianza en Mahón desde 2006. En H2O, tenim la solución.
12: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
19: Hemos sabido recientemente que hay una importante distinción que ha recibido uno de los hoteles de Stige en Menorca. Vestige es un grupo que apunta para un tipo de turismo de calidad y evidentemente con el tiempo vio en Menorca sus posibilidades. Lo nuevo y último es que ha conseguido una llave Michelin. Queremos hablar a continuación con Sebastián Stiger. Le saludamos, buenos días.
10: Buenos días, ¿qué tal estáis?
19: Muy bien, y felicidades. Explíqueme un poco qué supone para ustedes recibir en Vestige esta llave Michelin.
10: Bueno, pues una gran satisfacción, no diría una sorpresa, porque hemos trabajado duro todos estos años para llegar a la excelencia, así que bueno, que lo hayan reconocido tan rápido después de un año de apertura, la verdad que es una prueba que vamos por buen camino y la verdad que una gran satisfacción para todo el equipo.
19: Hablamos de Vestige y quizás habrá personas que lo asocien a Vestige Sunday, pero ahora nos referimos a Vestige Son Ermita, que hace bien poco que se pusieron en marcha. Hábleme un poco de cómo es Vestige Son Ermita.
10: Bueno, Vestige Son Ermita es una finca pues muy especial que está situada en el norte de Menorca, en una zona de la isla donde, bueno, como sabréis, no ha habido tanto desarrollo turístico. Es una finca que ha sido inaugurada en 2025. Son 800 hectáreas de finca cerca de Ferreries, que comparte con su hotel hermano Benidufá. Es un sitio pues que está rodeado de campo y naturaleza. Ofrece acceso a tres calas de la costa norte y se alza sobre una colina con vistas abiertas al paisaje y al Mediterráneo. Es una finca emblemática en Menorca, que tiene orígenes finales del siglo XVIII y fue pues totalmente restaurada por nuestro estudio en Madrid. Y la verdad es que se ha conseguido mantener la esencia y darle una nueva vida, ¿no? Que es lo que siempre pretende Vestige. O sea, guardar estos sitios históricos, emblemáticos, que estaban un poco abandonados o en ruinas, y darles pues otra vida. Así que tanto para la gente de Menorca como para nosotros, pues es fantástico, ¿no?
19: El hotel, además, se ha desarrollado para tener ese contacto con esa esencia de Menorca que se puede ver en el paisaje, pero además del paisaje también tienen pues todo lo que se puede esperar de un hotel boutique, donde hay todo tipo de servicios, hay piscina, hay plataforma de yoga, hay gimnasio, y la propuesta gastronómica que la acompaña, entiendo, también es destacada.
10: Sí, bueno, lo que hemos buscado es preservar el carácter original de la finca, ¿no? Mediante técnicas tradicionales, con el uso de la cal, la colaboración con los artesanos de Menorca, y eso lo hemos trasladado también a la filosofía del interiorismo, ¿no? Con materiales naturales, pues mobiliario diseñado por el estudio nuestro y también por artesanos locales. Y siempre intentamos destacar la armonía, la paz y esa conexión con la naturaleza. Y luego, en cuanto a la gastronomía, pues lo mismo. Al final, en Vestige, la gastronomía es más que una comida y es una celebración de la generosidad de la naturaleza. Y hay tantos buenos productos en Menorca que al final nuestra comida pretende ser simple y destacar pues esos productos frescos que están cerca de nosotros, ¿no?
19: Quien viene concretamente a Vestige Son Ermita puede además hacer no únicamente una desconexión, sino una conexión, ¿no?, con lo que es Menorca, y por eso tienen toda una serie de experiencias que proponen a sus huéspedes para que puedan conocer la isla.
10: Sí, hay un menú de experiencias, pero lo que le decimos a la gente que va a Son Ermita es que vaya a disfrutar pues del Camí de Cabals, de estos bosques. Un bosque que llamo el Bosque Encantado, que une Son Ermita a Benidufá, que es tan bonito. O sea, da la sensación que nunca ha pisado ese sitio nunca, ¿no? Es tan preservado. Y es lo que siempre destaco de Son Ermita. Es como un turismo silencioso, de contemplación, de respeto por la naturaleza. y el equipo está ahí, pues eso, para llevar a los clientes a disfrutar de todas estas actividades.
9: Estamos hablando con Vestige por este